Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Are you at the

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

massa d'anys d'estar-hi. Malaguanyats per mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge, pot prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

de la mà. Ses oles m'acompanyen, com espatlles de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja de petita, et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espatres de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platgeta petita, et ser.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.com.
1: Bon dia, són les 8.
2: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Benrés.
1: La tipologia de negoci que trobam en els polígons industrials de les Balears és ara molt més variada que unes dècades enrere. Negocis que necessiten espais amplis s'han aprofitat per instal·lar-s'hi i en el mateix carrer poden trobar una fàbrica, un concessionari de cotxes, un gimnàs i una discoteca. Varietat n'hi ha a voler, però també de debat, perquè es considera que aquest canvi de model va en detriment precisament de l'activitat industrial. Tot d'una en coneixerem alguns detalls més i exemples també. Abans repassam els titulars de la jornada. Es diumenge 10 de maig. El Consell de Mallorca vol ampliar el segell de qualitat de la Tramuntana a comerços i serveis, aprofitant l'estirada i l'interès que genera entre els visitants. Álvaro Alonso, bon dia.
3: Bon dia. L'administració pretén que aquests guanys econòmics no repercutesquin només al sector turístic, sinó també a la producció d'aliments.
1: El sector primari de les Illes demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques.
3: D'entre les possibilitats, apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va a menys per la falta de rendibilitat i relleu.
1: I no fer bé, la recollida selectiva a Campanat surt ara més car.
3: L'Ajuntament incrementa les sancions en detectar un major nombre d'infraccions, sobretot a l'estiu, i que es relaciona amb el lloguer turístic.
1: El creuer Ondius ja des en aigües de Tenerife per iniciar el desembarcament dels passatgers.
3: Un operatiu que no compta amb el vistiplau del govern canari, que no ha autoritzat el fondatge del creuer afectat pel brot d'antivirus, fins que es garanteixi que tots els passatgers seran repatriats avui.
1: En uns minuts connectarem en directe amb el port de Granadilla de Abona per conèixer la darrera hora d'aquest operatiu. Ara, titulars dels esports, Joan Gabriel Blau. Bon dia.
4: Bon dia. L'Illes Balears com a futsal té avui una cita amb la història. L'equip mallorquí disputa aquest diumenge a les 6 del capvespre la final de la Lliga de Campions de futbol davant l'Sporting de Portugal amb l'objectiu de conquerir un nou títol continental. Un duel que el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio, com també el partit del Mallorca, que rep avui el Villarreal a les 2 del migdia en un partit vital per a la permanència. Els vermells arriben 15 anys només a un punt per damunt del descens i necessiten fer-se fort davant d'una afició que tornarà a empènyer des de la graderia. I el Poblense i l'Atlètic Balears començaran avui el camí cap al somni de pujar a la Primera Federació. A les 12 del migdia el Poblense s'enfrontarà al Numancia, al nou estadi dels Pajaritos, i a les 7 del capvespre a Galícia l'Atlètic Balears visitarà el camp del Corutxo. Partits també que viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
1: Passades les tempestes que han descarregat, per cert, més de 24.000 llamps les darreres hores a les Balears, avui llueix el sol. Margalida Ribas, bon dia.
5: Bon dia, encetam una jornada de diumenge marcada per un ambient tranquil en comparació amb el que tinguérem ahir. Avui s'espera que domini el sol, això sí, acompanyat d'algunes pinzellades de núvol prims, i el vent anirà perdent força, continuarà bufant de component sud amb qualque cop moderat. La situació marítima també s'anirà fent net, es tranquil·litzarà amb el pas de les hores i aniran predominant els redols de maror. Per agafar les temperatures, les pàssimes pujaran lleugerament, especialment al nord de cada una de les illes, fet que podríem tornar a fregar els 24 o 25 graus de temperatura màxima.
1: Gràcies, Margalida, per aquesta previsió. I en informació de servei de carreteres, per mort de la disputa d'una prova automobilística, des d'aquesta hora i fins les 6 del capvespre estarà tancada la carretera del Coll de Sa Creu entre Palma i Calvià.
3: Així mateix, i per la celebració de les romeries a Casa Blanca Sencelles, pot haver-hi retencions fins les 10 del matí a la carretera Vea de Sineu, entre Espinarat, poc després de Sostolot, i el desviament de Sosolleries cap a Santa Bianca.
1: Són les 8 i 4 minuts, Ivan López és el control tècnic. Començant.
6: Escoltando. Esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas, en contra de cualquier forma de totalitarismo. en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano, os canto esto y os ruego que cantéis conmigo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Cita. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: Han tocat les 9, és moment de repassar les principals notícies de la jornada, marcada, com no, pel que està passant ara mateix a Tenerife. El creuer Ondius ja fondeja davant la costa canària. L'operatiu per evacuar els passatgers està a punt. Cap d'ells presenta símptomes i es pot garantir la seguretat de la població de l'illa. És el missatge que han reiterat les autoritats desplaçades a l'illa, com ara la ministra de Sanitat, Mònica García, o el d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: En declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha volgut destacar que tot està sortint com havíem previst.
2: 6:15 de la mañana que llegábamos aquí al puerto, nos encontrábamos con que el barco ya había iniciado las labores de fondeo y el barco, podemos decir, ya ha fondeado y en los próximos minutos comenzaremos la aproximación del equipo de sanidad exterior que entrará dentro del buque. Así que ahora mismo la competencia a este respecto la está ejecutando el gobierno central y encarnado en concreto en mí como director de esta operación y de momento va todo como tiene que ir.
0: Tot i que el govern central ofereix garanties de la seguretat del protocol, aquestes no han satisfet el govern canari, que ha desautoritzat el fondeig del buc. Ha estat necessari que la Direcció General de la Marina Mercant fes l'ordre per la necessitat d'assistència sanitària a bord.
1: Així ha explicat en la seva posició el president canari, Fernando Clavijo, que rebutja que el vaixell hagi d'estar fondejat fins demà a l'espera que arribin els darrers avions que han de recollir els passatgers del creuer.
3: Que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra.
0: El sector primari de les illes demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques.
1: D'entre les possibilitats, s'apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va menys per la falta de rendibilitat i relleu. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, remarca que si s'enfortís el sector primari amb un canvi estructural, no seria necessari aprovar un poquet de mesures extraordinàries cada vegada que hi ha un incident internacional, com ha passat recentment amb l'Iran.
4: Si les empreses no estan sempre damunt la corda fluixa, aquestes situacions de mercat no m'ho acceptarien tant. El problema és que parlant d'un sector molt pagat, que viu a base de copets de timó, d'ajudetes, de pagat, que no donen solucions estructurals als problemes. Tant, anem a saber molt sensiblement, perquè en el fons no és un tema d'ajudes. Secotatxa recapta una dobberada, i Secotatxa era per mantenir el medi ambient de Mallorca. Poden treure molt de dobbers d'aquí, per donar ajuda.
0: Israel ha anunciat a les xarxes socials que els dos activistes de la flotilla Global Sumud, detinguts des del passat dijous, ja han estat deportats avui mateix del país.
1: Avui a la baixa, precisament, a partir de les 7:30 del capvespre, hi haurà una concentració davant la seva Palma per donar suport a la resta de la flotilla que continua el seu camí.
0: Una jornada avui marcada per les cites esportives, que podreu seguir en directe en dues edicions d'Esports 3 en Joc. A partir de les 12, el Poblense i l'Atleti Balears començaran avui el camí cap al somni de pujar a Primera Federació.
1: I tot seguit la prèvia del Mallorca, que rep el Villarreal a les dues en un partit vital per a la permanència. Els vermells arriben 15 anys, només 2 punts per damunt del descens, i necessiten fer-se forts davant una afició que tornarà a empènyer des de la grada. Ja a l'hora baixa, a partir de les 6, cita històrica de l'Illes Balears Palma Futsal, a la final de la Lliga de Campions de Futbol Sala davant l'Sporting, amb l'objectiu de conquerir un nou títol continental.
0: Per mort d'aquestes retransmissions esportives, avui no hi haurà informatiu migdia, però com sempre, i Vetra Ràdio actualitzarem les notícies cada hora en punt, els butlletins horaris. També trobareu tota l'actualitat a la web ivetresnoticies.org. Ara comença la gran vida.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: i còmic que ja veureu. Vinga, fins ara.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon dia, l'actualitat informativa segueix en aquest moment centrada en el port canari de Granadilla, a Tenerife. Avui desembarcarà el gruix dels passatgers del vaixell Ondius afectat per l'antivirus, tant dels espanyols que seran enviats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per passar la quarantena com de la resta de passatgers de les altres 23 nacionalitats. Les enquestes epidemiològiques indiquen que tots ells continuen asimptomàtics. Així ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, l'ordre que davallaran tots ells.
3: Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asintomático. El primer pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles, para los cuales ya está preparado el avión en el que tengan que ser trasladados. El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación. Y luego se irán secundando los diferentes vuelos que están previstos para hoy, que no nos han detallado ninguna incidencia. Canadà, Turquia, França, Gran Bretanya, Irlanda i Estats Units.
2: La ministra també ha volgut treure importància a la negativa al fondatge del buc per part del govern canari. L'operatiu finalitzarà demà amb un avió de Països Baixos que recollirà tots els passagers que quedin a l'Ondius. El darrer vol serà el procedent d'Austràlia a l'Oro Baixa i una vegada hagi arribat, el vaixell deixarà el port per dirigir-se a Països Baixos. En successos, la policia local de Palma investiga un conductor per un accident en fuga. Els fets varen ocórrer el passat 1 de maig a l'avinguda de Gabriel Roca. Un ciclomotor i un turisme es trobaven aturats correctament en un semàfor en vermell quan un altre turisme, que circulava a gran velocitat i amb els junts apagats, va investir el vehicle que estava aturat, fet que va provocar que aquest col·lidís amb el ciclomotor i el seu conductor caigués a terra. El responsable es va donar la fuga i els seients el varen localitzar a un quilòmetre i mig de distància al Revolt de Paraires, on s'havia aturat perquè el vehicle no podia seguir circulant pels desperfectes soferts. Després de la pertinent prova, la policia va constatar que el conductor triplicava la taxa d'alcohol permesa. A més temes, el camí de cavalls s'ha convertit en un dels grans reclams turístics de Menorca fora de la temporada alta. Des de la seva obertura al públic l'any 2011, al seu voltant hi han crescut tot un sector econòmic vinculat al senderisme, al ciclisme i les proves esportives. Des de Menorca Activa reclamen més prevenció i vigilància per evitar l'erosió del camí, cosa que ha fet que les rutes a cavall vagin a menys. En aquest sentit, l'Observatori Socioambiental de Menorca alerta també de l'impacte que poden tenir grans volums de visitants sobre un entorn fràgil. David Carreras, president de l'OPSAM.
4: Els dies que plou i passen 1.000 persones per un puesto, aquí hi ha una erosió molt severa. Hi ha trams concrets que estan documentats amb estudis d'erosió, trams on hi ha una major pendent, el problema sempre és amb la pendent.
2: Una darrera informació de Servei de Carreteres. Per mort de la disputa d'una prova automobilística, fins a les 6 del capvespre estarà tancada la carretera del Coll de Sa Creu entre Palma i Calvià. Així mateix, i per la celebració de la romeria a Casa Blanca Sencelles, pot haver-hi retencions fins a les 12 del matí a la carretera Vea de Sineu, entre Espinarat, poc després de Sostalot, i el desviament de Sesolleries cap a Santa Eugènia. Recordant que per mort de les retransmissions esportives avui no hi haurà informatiu migdia, però com sempre actualitzaran les notícies cada hora en punt, els butlletins horaris i també trobareu tota l'actualitat a la web ib3notícies.org. Tornen ara els nostres companys de la Gran Vida.
1: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: A continuació, escoltareu una remissió.
1: Benvinguts, oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
2: Jo som na Maria del Mallador i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam!
3: Amb ganes de viatjar.
4: Dona nua, dona negra, vestida del teu color que és vida, de la teva forma que és bellesa, he crescut a la teva ombra, la dolçor de les teves mans encobri els ulls. I ara, al cor de l'estiu i del migdia, et descobreixo, terra promesa, des del cim d'un coi cremat, i la teva bellesa em colpeja el cor com l'esclat d'un llamp. Dona nua, dona fosca, fruit madur de pell ferma, riures de perles blanques, ombres que canten, la teva veu greu és el cant espiritual de l'estimada. Dona negra, et canto, canto la teva carn que no envelleix, la teva carn del cel clar, abans que el destí gelós el redueixi a cendres per alimentar les arrels de la vida.
5: I amb aquests versos recitats per na Maria Ginard de la colònia de Sant Pere, obrim el programa. Senghor va convertir la paraula en orgull i dignitat, la identitat en força, una bona manera d'entrar al Senegal. Doncs aquests versos que acabeu d'escoltar són dels que va ser, en un bon dia, el primer ministre, que és en Leopold Sédar Senghor, que és un poeta, pensador i primer president del Senegal. Doncs anem a obrir el programa. Benvingudes, Maria del Mar, com estàs?
6: Què tal, com va? Una setmana més aquí amb el programa que fem viatjant per tot el món, o sigui que endavant començarem un país super interessant. I tenim, a més, una convidada molt especial.
5: De luxe.
6: Bueno, fantàstica.
5: Avui ens trobem a Sa Pobla, que és el primer programa que fem des d'aquí, que estem molt contents i ens hem sentit molt ben acollits. I ens han triat una convidada de luxe, de senegalesa. De fet, vas néixer aquí.
6: Sí.
5: Però s'ha criat amb moltes costums senegaleses i l'hem convidat al llarg de tot el programa perquè ens pugui anar corregint si anem explicant coses, no? Doncs anem a començar amb Quadern de Bitàcola, que és aquest apartat que sempre estrenem quan comencem amb la geografia i el paisatge.
6: Sí, efectivament, començam amb una mica de geografia i paisatge, no?, per ubicar aquest país, el Senegal, no? Començam, idò, ocupa l'extrem occidental del continent africà. És literalment la porta atlàntica d'Àfrica, limita al nord amb Mauritània, a l'est amb Mali, al sud amb Guinea i Guinea-Bissau i envolta gairebé completament Gàmbia. Dakar és la capital i la ciutat més gran de Senegal. Està situada a la costa, mirant cap a l'oceà Atlàntic, a la península del Cap Verd, el punt més occidental del continent. És el principal centre polític i administratiu del país, on es concentren moltes institucions governamentals i activitats econòmiques. També destaca pel seu port, que és un dels més importants de l'Àfrica Occidental i un punt clau per al comerç internacional de la regió. Culturalment, Dakar és una ciutat molt viva, coneguda per la música, com el Met Ballax, l'art i els festivals, amb una gran vida urbana i creativa. També un dels paisatges més famosos és el llac Redba, conegut com el llac Rosa, pel color que agafa les seves aigües en determinades condicions de llum i salinitat. També hi trobam el delta de Saloum, amb manglars, illes i una biodiversitat extraordinària. Anem ara a parlar una mica del clima, que afecta també en aquesta zona i que, per tant, també provoca aquestes condicions climatològiques i aquesta vegetació i aquesta part també de desert que té.
5: Exacte. El clima senegalès té un clima tropical amb dues estacions molt ben definides, una estació seca, que és llarga i marcada per vents del Sàhara, i una altra, que és l'estació de pluges, que és més curteta però més intensa. El nord domina el paisatge més àrid i sahelià, mentre que el sud és més verd i humit, especialment a la regió de Casamance. Es pronuncia així, Cade?
6: Sí,
5: Casamance. Aquí donem pas al nostre col·laborador Cristian Ruiz Altava, el biòleg, que com cada setmana ens explicarà la flora i la fauna. Endavant, Cristian.

0: Hola Cristian, com estàs? I benvingut un dia més a Rondalles Viatgeros.
1: Hola, hola, encantat de ser aquí amb altres una altra vegada i també aprofitarem per felicitar pels vostres èxits.
0: Moltes gràcies. Doncs mira, ara estem a 5 ràdios de Mallorca, com bé saps, i avui ens trobem a Sa Pobla, que fem al Senegal, que aquí tenen molts de senegalesos.
1: Ah, sí, sí, és un país molt interessant i aquí tenim més en comú del que a vegades pensem, sí, sí.
0: Sí, no? I mira, jo fent una mica de recerca, m'han curiosit molt el tema del baobab, que n'hi ha moltíssims. I com que nosaltres, els països catalans amb el baobab, hi tenim una gran relació, perquè el Petit Príncep ens hi ha arrelat molt.
1: Sí.
0: Jo crec que molta gent coneix el baobab a través del Petit Príncep. Què ens pots explicar del baobab? Vindria a ser com una mena de cactus?
1: Bé, no és un cactus, però sí que és un arbre, és una planta adaptada al clima molt eixut. El que passa que no viu al desert, viu a les zones que en diríem estrictament tropicals. És a dir, si pensem en Àfrica, a la zona de l'Equador, hi ha el Congo, hi ha zones de plou cada dia, hi ha pluvisilves verdes tot l'any. Però quan t'allunyes de l'Equador, cap al nord o al sud, hi ha cinyells força grans, on el que hi ha és una temporada de pluges i una temporada d'eixut. I l'eixut al Senegal dura molts mesos. I llavors el baobab és un arbre que està perfectament adaptat per retenir molta d'aigua dins d'aquest tronc com inflat, no? Amb aspecte com d'elefant. I el baobab és un arbre que se fa molt, molt gran. De tal manera que és un arbre que a més dona una fruita, un fruit apreciat, i per tant, ah, sí, és un arbre que té és una fita en el paisatge, dura moltíssims anys, no? És una fita cultural sempre, i és un element molt important del paisatge del tròpic africà.
0: Després també hi ha un parc nacional que és el Nyokolo Koba, que és molt important.

0: la pela i som incapaços de protegir la pobra sargantana d'Eivissa. Una vergonya, una vergonya absoluta.
1: Totalment.
0: Tenim moltes coses que aprendre d'Àfrica. I quan coneixes la gent que treballa en aquestes zones de reserves, de fauna, parcs nacionals, veus una entrega, un amor al país i a la natura que dius, m'agradaria a mi que tinguéssim més gent per aquí com aquells, no? Es fa un esforç molt gran, però ho fan.
1: Sí, sí, sí, molt interessant. Doncs anem a seguir. Quins animals emblemàtics africans encara pots veure amb una mica de sort al Senegal? Jo m'imagino, doncs, elefants, cocodrils, no?
0: I el que passa que esclar, a veure, és un lloc que ha tingut un impacte humà fort. Pensem que tota la costa occidental d'Àfrica és on les potències europees hi van ficar sa banya el primer, i esclar, les grans matances d'animals, elefants i de tot, no? per l'ivori o pel que fos, i també l'impacte brutal del tràfic d'esclaus, tot això va tenir un cost ambiental també enorme. Llavors, clar, llavors, per exemple, no, però moltes altres coses sí, o sigui, realment, i té coses molt excepcionals. Els rius del Senegal, per exemple, hi ha espècies de peixos, de cloïsses, d'aigua dolça, que només viuen allà. És un lloc molt, molt interessant.
1: Sí, sí. I els manglars, explica'ns una mica què són els manglars, com guarderies de peixos.
0: Bé, una mica sí. Sí, els manglars són, a veure, el mangle és un arbre que creix a la línia de costa, amb les platges, però platges un poc arrecerades, zones que hi ha una llacuna darrere, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè el mangle el que fa és, les seves arrels fan com els contraforts d'una catedral gòtica,
1: sí,
0: que se van creixent cap al costat, i tot s'arbre està enlairat i amb les seves arrels fa tots aquests rebotants, perquè esclar, són llocs on hi ha marea, no com a la Mediterrània, que pràcticament no n'hi ha. Quan puja la marea, l'arbre continua estant damunt l'aigua. Quan baixa la marea veus tota aquesta estructura, i en tota aquesta selva subaquàtica que es forma hi ha una quantitat immensa de vida, i és un lloc on crien moltes espècies de peixos. Els manglars tenen una funció molt important per la pesca, però també per protegir la costa. És a dir, allà on, per exemple, les gambes barates, congelades, sí, llagostins,
1: sí, sí,
0: llagostins que se crien a llocs on s'ha destrossat el manglar per fer-hi llacunes artificials poc profundes, on engreixen i crien els llagostins. Però, esclar, quan ve un huracà, la costa està desprotegida.
1: Ja, ja, ja.
0: Els manglars protegeixen la costa i protegeixen vides humanes i tota la infraestructura econòmica. Ens ha costat molt d'arribar a entendre, però els manglars són extremadament importants econòmicament, també.
1: Clar, i després tot el turisme que se'n va al Senegal a la data d'avui va a veure flora i fauna, no? Realment? És el... la gent quan se'n va al Senegal?
0: Bueno, una bona part sí, però també és un país molt, molt interessant, una riquesa cultural enorme, diferents cultures prou diferents, que responen una mica a aquestes zones ecològiques tan diferents que hi ha en el país. I a més, esclar, és que tenim... ja fa molts anys que tenim molts senegalesos aquí, molts que s'han integrat completament, que han fet famílies mixtes, i tenim més relació del que de vegades ens imaginem, no? I no oblidem que, sense que sigui una responsabilitat personal, que no pot ser mai, però sí, històricament, Europa hauria de ser més conscient del mal infinit que es va fer amb el tràfic d'esclaus durant 2-3 segles ben, ben organitzat, no?
1: Exacte.
0: I llavors això, clar, de vegades aquests països tenen deutes, manca d'infraestructures, el colonialisme també, en el cas de Senegal, va ser francès, no? Excepte el trosset del... perquè hi ha un país molt estrany allà ficat al mig, que és Gàmbia,
1: sí,
0: que és un tros del Senegal que va ser anglès, no? Però

0: les potències colonials ja es cuidaven prou de no desenvolupar els països, de no crear escoles, de no crear infraestructures, ferrocarrils, que no fossin simplement per els seus interessos extractius.
1: Ja.
0: Per tant, hi ha un dèficit històric molt gran que es va reconduint a poc a poc, però si la gent pogués viure més bé allà, doncs tampoc arribaria tanta gent jugant-se la vida travessant la mà, no?
1: Ja.
0: Hauríem de pensar un poc més, tornar més racional què fem amb tot això.
1: Molt bé. Vols afegir alguna altra cosa del Senegal?
0: Anar-hi, que s'hi ha d'anar, que s'hi ha d'anar.
1: Ah, i tant.
0: És un lloc formidable, i és un lloc d'aquests tropicals amb colors molt vius, tant a la natura com a la part humana. Els senegalesos són una gent molt acollidora, molt agradable, molt hospitalària, per tant és un viatge, un èxit assegurat.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies un dia més i ens retrobem ben aviat.
0: Perfecte, moltes gràcies, a reveure.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Seguim ara, idò, amb Cultura, Llengua i Identitat, un altre dels blocs que sempre parlam en aquest programa. El Senegal és un país d'una riquesa cultural extraordinària. La llengua oficial és el francès, herència de la colonització, però al carrer, als mercats i a la vida quotidiana, la llengua més parlada és el Wolof, que tenim aquí també en Acadi, que us ho confirmarà, que actua sovint com a llengua vehicular. També s'hi parlen altres llengües, com el polà, el seré, el diola, el mandinga o el soninka, entre d'altres. Aquesta pluralitat lingüística és també una pluralitat de mirades, de ritmes i de memòries. A Senegal, la cultura i la identitat estan molt marcades per les tradicions orals, la música i els valors comunitaris. La taranga és una paraula del Wolof que significa hospitalitat, però no només és una paraula, sinó una filosofia de vida, ja que fa referència a la manera de tractar els convidats amb amabilitat, respecte, generositat, sovint compartint menjar i ajudant-los com si fossin de la pròpia família. Molts elements formen part del patrimoni cultural immaterial. Per exemple, el cancurang, una dansa i figura ritual amb màscares utilitzades en iniciacions i en cerimònies, i el xoi, una cerimònia de divinació del poble seré, on els savis interpreten el futur a través de rituals tradicionals. No sé si Cali vols afegir alguna cosa que d'aquest tema tan interessant.
1: Bé, jo, per exemple, aquest darrer sí que no el conec, perquè seré és una, com una tribu, diferent a la meva. No, jo, per exemple, mon pare i ma mare venen dels Wolofs.
2: Però, és la gran, no?
1: Exacte.
0: Molt interessant. Una de les coses que també hem pogut veure al llarg de tota la preparació d'aquest programa és que Senegal també és un país molt divers, on intervenen moltes tribus diferents, una pluralitat cultural enorme. Sí. Veritat que d'un punt a un altre també tenim molta diversitat.
1: Cultural i religiosament també.
0: Exacte.
1: Després, quan toquem el tema, jo vos aclariré quins tipus de pràctiques religioses hi ha.
0: Molt bé, molt interessant. Justament ara és el bloc que obrim, que en Estelmos farà una mica d'introducció i poden seguir amb això, Juc, que deies.
2: Sí,
0: Cali.
2: Una mica quan hem preparat el programa, quan hem vist com anava a Senegal, quan parlem de Senegal és de convivència, no? Sobretot jo crec. La majoria de gent és musulmana, però sobretot vincula les confraries sufis, que tenen molt de pes, no només a nivell religiós, sinó també en el dia a dia de la gent. Però una cosa molt bonica és que aquesta fe conviu amb normalitat amb altres religions, que això hi ha altres països que no passa, vull dir que o ets d'aquests o ets dels altres, i ja no podem ser amics, tu i jo, no? I que va més per comunitats, però crec que al Senegal això no passa, i que tothom està molt integrat encara que no tinguis la mateixa religió. Hi ha comunitats cristianes, hi ha creences tradicionals africanes, i tot plegat fa com una mena de teixit social molt, molt interessant. I de fet el Senegal és conegut per ser un dels països amb una convivència religiosa més tranquil·la i respectuosos de tot Àfrica. I més enllà de la religió, la societat és molt comunitària, és un país molt jove, amb molta vida, però encara pesa molt la família, el veïnatge, el respecte per la gent major, i aquesta mescla entre tradició i modernitat crec que és el que li dona una identitat molt pròpia, no? Com a religió, tu com ho definiries?
1: Sí, la veritat que hi ha molt de respecte mutu. Per exemple, dins la religió musulmana mateixa a Senegal hi ha diferents grups, que per exemple a la meva família nosaltres som els tijans.
2: Vale?
1: Nosaltres li deim diferents tarijas i som els tijans, hi ha murids, laiems, hi ha molt de diferents grups religiosos.
2: I després cada un té el seu temple.
1: Sí, en plan com, per exemple, la nostra ciutat, més que temple, Tiwawan. Pues Moritz és Tuba, que és una ciutat molt coneguda allà a Senegal.
0: Sí, perquè ara no hem encetat una mica, però no hem demanat una mica de quina regió la teva família és o de quina zona de Senegal.
1: Ma mare és de Lugo i mon pare és d'un petit poble, Mengen. Que està relacionat amb el meu cognom, que és Mengo.
0: D'acord.
2: I ve de... La gent tenen llinatges de pobles d'allà?
1: No, però, per exemple, el nostre llinatge sí que està un poc lligat. A Mengen hi ha molts que tenen el nostre cognom.
2: Molt bé. Idò, Massins, vols fer la política i l'actualitat del Senegal?
0: Sí, el Senegal és una república presidencial democràtica, ha estat sovint considerat un dels països amb més estabilitat institucional de l'Àfrica Occidental, tot i que en els darrers anys ha viscut tensions polítiques, mobilitzacions socials i debats intensos sobre democràcia, joventut i futur. La política senegalesa està molt marcada per la força de Dakar, per la veu de la joventut i per la demanda d'oportunitats. Molts de joves reclamen feina, dignitat, menys desigualtats i una política més allunyada de la vida real. El nou govern, liderat per Bassirou Diomani Faye, si ho he dit bé, no sé què dir, que des de l'any 2024 està al front del país, ha promès més transparència, lluita contra la corrupció i millores econòmiques, especialment per reduir l'atur juvenil, que és un dels principals problemes que afronta el país. Així doncs, és un país atent al que passa al continent africà i al món, però també molt conscient de la seva pròpia veu. Anem a parlar una mica també d'economia dins d'aquest mateix bloc.
2: Exacte. L'economia del Senegal és bastant diversa i combina sectors tradicionals amb d'altres que estan creixent, no? I els pilars una mica són, com a tot arreu, l'agricultura, la pesca, el comerç i els serveis, no? Tots aquests països que donen a la mà. Però l'agricultura dona feina a una gran part de la població, sobretot en productes com el cacauet, l'arròs o el mill. I també hi ha empreses importants en l'alimentació, com n'hi ha una, que és bastant coneguda, que es diu la Laiterie du Berger.
1: Aquest no la coneixia.
2: Això està bé que ens ho diguis, perquè ho hem trobat com una de les empreses potents, no?, que es podia anomenar, ens podia sonar des d'aquí, potser més des de França, potser ho deu
0: anar. Tal vegada, sí, possiblement, sí, sí.
2: Que treballa amb ramaders locals per produir làctics i fomentar l'economia rural. Després tenim la pesca, que és un altre sector clau, que és fonament tant per l'economia com per l'alimentació, i de fet el peix és la base important de la dieta senegalesa. Ara bé, és un sector que té problemes, sobretot per la sobreexplotació i la presència d'aquestes flotes internacionals ara, que n'hi ha tantes. I en els darrers anys, el país també està apostant per les infraestructures, la tecnologia i les comunicacions, especialment al voltant de la capital, Dakar, que és el gran motor econòmic. Un altre element molt important en l'economia informal és que molta gent viu de petits negocis, de comerços al carrer i de mercats. I finalment les migracions, que aporten molts de dobbers en el país i tenen un pes econòmic important, perquè els dobbers que envien els senegalesos doncs formen part d'aquesta gran massa que viuen, no?, moltes famílies de lo que,
1: Els envia...
2: molta gent repartits pel món que envien. Per tant, és una economia encara amb
0: possibilitats,
2: però
0: no?
2: Encara no està totalment desenvolupada, perquè encara reben moltes ajudes exteriors,
1: sí,
2: però amb grans reptes, no?
1: Sí, encara queda molt. Ara, per exemple, amb el nou president que ha hagut, que venim d'un president un poc corrupte,
2: sí,
1: i tal, i ara amb aquest teníem esperances, però és vera, perquè canvia un país és un procés molt llarg.
0: I tant.
1: I molt, diu molta feina, però és vera que, per exemple, les famílies que tenim aquí, ja per exemple ho he tocat a primera mà, que sí, mon pare i mon mare sempre estan enviant dobbers al Senegal.
2: Clar.
1: Sobretot per ajudar els nostres familiars més propers d'allà.
2: Clar, normal.
0: Absolutament normal i comprensible, no? És cert que, com dèiem, és un país que té, bueno, moltes opcions, no?, de poder créixer, però evidentment no se canvia un sistema d'un dia per l'altre, no?, sinó que això requereix d'anys de canvi. I d'anar a...
2: Sí, sí. El tema potent de la gastronomia, que ara
0: fantàstic.
2: Segurament ell ens podrà ajudar
0: meva,
2: molt.
0: Aquest és fantàstic, es blot de la gastronomia. Farem una mica, Cari, si t'assembla, una mica així d'introducció sobre aquesta gastronomia tan interessant, i després, si mos vols fer qualque recomanació personal d'algun plat o qualque cosa que cuinin a casa, que també vulguis compartir... Inclou qualque recepta així ràpida, també jo crec que els nostres oients en estiran ben contents.
2: Una mescla,
0: eh?
2: Sa poble,
0: sí,
2: a Senegal,
0: sí, sí, sí.
2: On podem trobar això... producte de bona qualitat.
0: Interessant. Som-hi. I la cuina de Senegal és molt rica en sabors i està profundament lligada a la vida quotidiana i a la idea de compartir. A taula hi són molt presents el peix, l'arròs, les verdures i les espècies, que donen plats intensos i aromàtics. El tiebodin és el plat més emblemàtic del Senegal i sovint es considera el plat nacional. Consisteix en arròs amb peix i verdures, cuinat a foc lent en una salsa molt intensa. També són molt populars el yassa, amb pollastre o peix marinat amb ceba i llimona, el mafé, fet amb una salsa de cacauet molt cremosa, i els pastels o fataia, són petites empanades fregides i farcides acompanyades amb una salsa de tomàtiga picant i mostassa. Per beure, destaca el bissap, que és una infusió a partir de flors d'hibisc, molt refrescant i aromàtica, encara que sí que també es pot prendre calent, veritat? Sí. És a dir, tant tens les dues opcions, sí, no? En fresc i en calent. Més enllà del menjar, a Dakar i a tot el país, menjar és sobretot un acte social, es compartir, es conversa, es reforcen els vincles, perquè menjar al Senegal és sempre una experiència comunitària. De fet, és un tema que hem vist que està molt present, no? És a dir, sempre es compartir, es estar en família. Que mos pots dir de tot això?
1: No, i destacar també que, per exemple, a Senegal, nosaltres tenim la tradició de menjar amb les mans. I el que feim és, no cadascú té el seu plat, hi ha plats com grans i hi ha, pues, se seven a tots els nins junts, una part és gran, una part és nins, i tot menjant amb les mans tots junts. I, per exemple, que no he dit que hi ha cap dolç, hi ha aquí el que seria bunyols,
0: sí,
1: allà se diu benye, que també
2: s'assembla, la paraula és molt,
0: sí,
2: parecuda.
0: Realment s'assembla,
2: de bunyols a benye.
0: Sí.
1: Els venen en el mercat i la veritat que aquest, per exemple, sí que el puc recomanar.
0: I aquests bunyols són fregits també, similars en els nostres, bueno, vull dir que en els finals nostres poden ser fregits o farcits, però en aquest cas se pot comprar a qualsevol mercat, és així un menjar de carrer, diríem.
1: Exacte.
0: No? Super, fantàstic. I de...
2: Anem a passar una mica d'història,
0: sí,
2: anem a fer memòria de la història del Senegal, que ve de molt abans de la colonització europea. Durant segles, aquest territori va formar part dels grans regnes d'Àfrica Occidental, com l'imperi de Ghana o l'imperi de Mali, i era un punt clau de rutes comercials a través del desert. No va ser fins a partir del segle XV, amb l'arribada dels europeus, primer portuguesos i després francesos, que la costa del Senegal es converteix en un lloc estratègic pel comerç i també pel tràfic d'esclaus. Un dels símbols més forts, que ens n'ha xerrat en Christian, d'aquesta etapa és l'illa de Goré, que després en xerrarem com a proposta de turisme responsable. Entre els segles XVI i XIX, Goré va ser un dels centres de tràfic atlàntic d'esclaus, i des d'aquí milers de persones eren embarcades cap a Amèrica. Hi ha un espai molt conegut, la porta del no retorn, el darrer punt que veien abans de ser deportats. Per això avui Goré no és només un lloc històric, és com un símbol mundial de memòria, de dolor i de dignitat, i un lloc per recordar i per no oblidar. Pel que fa a dates clau, tenim... El 1659 es va fundar Saint Louis pels francesos, un dels primers centres colonials, i el 1895 el Senegal s'integra a l'Àfrica Occidental francesa. I després tenim el 1960, que és quan finalment s'aconsegueix la independència. En aquest moment és quan destaquem l'autor que hem llegit inicialment, que és en Leopold Sédar Senghor, que va ser el primer ministre, president del país, i també un gran poeta i pensador que va impulsar el concepte de negritud, una manera de reivindicar la identitat africana, la cultura i la dignitat després de la colonització. Així, la història del Senegal és una combinació de grans civilitzacions, de ferides profundes, no?, amb tot el que hem anat dient amb l'illa de Goré, amb el tràfic d'esclaus, i també d'un camí cap a la construcció d'una identitat pròpia. I ara us explicaré una mica quatre coses de el turisme, no? Quan anem a visitar el Senegal, després anem a us explicar el turisme responsable. O sigui, la capital, us ho hem dit, és Dakar, que és una capital vibrant, plena de contrastos, mercats, música, art urbà i vida al carrer, i és el cor cultural del país. Tenim l'illa de Goré, que ja en tornarem a xerrar, el llac de Redba, que és el famós llac rosa amb aigües tenyides per la sal, un paisatge únic i molt simbòlic. Tenim també el delta de Siné Saloum, que no sé si es pronuncia així, eh?
1: Saloum,
2: que ens ho explicarà també Nama com a exemple de turisme responsable. I tenim Fadiouf, que és una illa construïda amb petxines i sorprenent i plena d'encant. No sé si es pronuncia així, Fadiouf.
1: Fa juf.
2: És que ja sabia jo que això...
0: Clar, és que avui tenim la convidada sí, sí. Perfecta.
2: Però a mi m'encanta, perquè dic, després veus les tonteries que podem arribar a dir.
0: I tant, però això és fantàstic, és fantàstic.
2: A veure, torno a pronunciar si se'ns queda.
1: Fa juf.
2: Fa juf, és que és molt, és complicadet.
0: Sí, sí.
2: Doncs com ha dit
0: ella, ho intentam.
2: Sí, una illa construïda amb petxines. Tenim el Parc Nacional dels Ocells de Djoudj. S'escriu D-J-O-U-D-J. I es pronuncia, clar. A veure qui és capaç. Djoudj. Un dels santuaris d'aus més importants del món. I tenim milers d'ocells migratoris que hi fan parada. I tenim, que anem xerrat també amb en Cristian, el Parc Nacional de Niokolo-Koba, que és la gran reserva natural del país. Aquí es poden veure lleons, elefants i fauna salvatge en llibertat. Tenim Casamance, que és una regió més verda i autèntica amb una cultura pròpia i paisatges exuberants. I per acabar, destacaríem el Cap Skirring, que té platges paradisíaques, tranquil·litat i com un Senegal més íntim, no? Què trobes? Que ens faltaria alguna cosa de turisme d'aquest mes? On va tothom?
1: No, és veritat que ho heu mencionat tot. En plan, normalment la gent senegalesa el que fa és viure la vida quotidiana. Jo, per exemple, quan el meu germà més gran, que ell sí que no ha nascut aquí,
2: va néixer allà.
1: Exacte, ell va néixer allà i el que ell fa era fer feina. Ell fa feina, estudiava, fa feina, i els caps de setmanes, quan tenia un temps lliure, tal, sí que se n'anava amb els seus amics a les platges, deixar d'una escapada d'anar i tornar.
2: És com la part d'anar a la costa, no? A divertir-se una mica.
1: I és molt tradicional, per exemple, anar a casa Mas, per exemple, hi ha molt de seguidors de Lambo. Lambo és un deport de lluita.
2: Ah, sí, l'anomenarem després en,
0: sí,
2: amb els
0: en els esports.
1: Sí, allà, de Senegal. I pues, són... Això és el tipus de turisme que fan els que hi viuen allà.
2: Mm-hmm. Molt bé.
0: No, fantàstic.
2: Me'ns expliques una mica com fer turisme responsable al
0: sí,
2: Senegal.
0: Exacte. Entram a també un altre dels blocs bastant importants, no? Que és la part de turisme responsable, més conscient i més present. No? El Senegal té un gran potencial turístic, la costa atlàntica, la música, la vida urbana de Dakar, els paisatges del delta de Saloum, la Casamance, l'art, la memòria, però també aquí cal parlar de turisme responsable. No es tracta només d'anar a veure un lloc, sinó d'entendre'l, d'evitar una mirada superficial o folklòrica, de no reduir un país a colors, danses i postals. Cal viatjar en respecte, consumint producte local, entenent la història, valorant les llengües i fugint dels imaginaris colonials que encara persisteixen. El turisme, si és conscient, pot generar oportunitats. Si és extractiu, només reparteix desigualtats. Per tant, anem a parlar de dos exemples sobre turisme responsable i de quina manera podem entendre una mica més aquest país. En primer lloc tenim ecoturisme al delta de Saloum, un exemple de turisme responsable basat en la comunitat. Petits allotjaments gestionats per famílies locals, rutes en piragua entre manglars, observació d'aus i pesca tradicionals. Els beneficis es queden al territori i ajuden a conservar el paisatge i la vida local. I per una altra banda tenim memòria i cultura a l'illa de Gorée, que just n'Estel en parlava fa una estona, no? Un altre exemple és l'illa de Gorée, com dèiem, que està situada davant de Dakar i està declarada Patrimoni Mundial de l'Humanitat per l'UNESCO l'any 1978. És coneguda sobretot pel seu paper històric en el tràfic d'esclaus durant l'època colonial, ja que va ser un dels principals punts de sortida, com comentava n'Estel, d'Àfrica a Amèrica. L'edifici més emblemàtic és la Casa dels Esclaus, que recorda aquesta part tan dolorosa de la història, però avui dia Gorée és un lloc de memòria i cultura, amb carrers tranquils, cases acolorides i museus que ajuden a preservar i explicar el seu passat. Un turisme centrat en la memòria històrica, visites guiades amb mirada crítica, museus, cases històriques i iniciatives educatives que preserven el record i dignifica la història. Jo crec que en aquest darrer punt, dignificar la història és un punt clau per entendre un lloc, un país, respectar i fer una mica de reflexió a nivell col·lectiu i individual. És important saber a quin punt estem i a què no hem de tornar. així que no sé si hi ha qualque altra opció que puguen tenir, per exemple, Cari, tu comentaves que la gent de Senegal sobretot va en aquesta banda més costanera, no? Que supos que només deu ser quasi principalment gent del país, però quines altres opcions podrien tenir per fer un turisme responsable i conscient a Senegal, no massificat, per dir-ho de qualque manera?
1: Per exemple, el que poden fer és anar a les dues ciutats aquestes que ho he dit de religioses que hi ha,
0: sí,
1: que serien Touba i Tiwawan. Jo crec que com són les més destacades que hi ha dins la religió musulmana, i perfectament hi poden anar, per, òbviament, respectant els
0: rituals, no? I les cerimònies, exacte, i la manera de
1: vestir,
0: de culte. Clar, clar, efectivament. I també te volia demanar, en el Senegal, majoritàriament bueno, rebeu un X nombre de visitants, on solen viatjar aquestes persones, o trobeu que són conscients i fan consum de producte local, perquè també el producte local és molt important, més vosaltres que tot ho feis entorn a la família, aquest coneixement de comunitat, com se poden aproximar amb aquesta vertent, diríem?
1: Bueno, depenent, per la meva experiència, per exemple, la gent que s'introdueix més el que és dins la nostra cultura són normalment viatgers que van amb motxilla o que van fent voluntariats. Aquests sí que s'endinsen dins la nostra cultura.
2: Perquè si no, igual vas al Senegal, et compres un viatge organitzat, et porten a fer un safari,
0: clar,
2: tornes a l'hotel, et tracten amb un English breakfast de què i no t'has enterat de la pel·lícula.
0: Efectivament, efectivament, aquí anam, de quina manera.
1: I això és la majoria, en plan dels turistes que mos arriben, només se queden en el que se part costanera i viuen això. En canvi, si s'endinsessin més
0: a dins del país, no? A l'interior.
1: I veurien la qualitat que té o el que pot aportar realment.
2: Jo crec que és important que els viatgers cada vegada més aprenguin a fer, dintre de les seves estades, petits voluntariats locals, que, per poder entendre de què va la cosa, per poder-te integrar, doncs, això que dius, amb un dinar d'alguna família.
1: Exacte.
2: Perquè és més fàcil que si t'allunyes una mica del turisme de masses puguis gaudir molt més i entendre on ets, perquè és que si no t'expliquen el que és la gran història, però per viure i entendre a vegades el que et farà més ple d'aquest viatge necessites estar en contacte amb la gent del Senegal, del carrer.
1: I a més també de que la gent de Senegal ho acceptaria, perquè la cultura de la teranga, per exemple, els hi deixaria venir a convidar-los a que venguin a dinar,
2: imagina't,
1: que ho provessin.
2: És una pena.
0: La cultura de la teranga jo m'ha semblat bastant interessant, no? Perquè ho parla com una filosofia de vida, vull dir, és un exemple de comunitat total a tots els efectes.
1: Exacte.
0: No? Que això és prou interessant perquè la gent ho pugui conèixer. I anem ara a fer un canvi de temps d'aquestes nostres estructures que parlem sempre i anem a arts, música i expressió.
2: Aquí m'ha ajudat una mica una amiga que ha passat molts anys estudiant tota la cultura senegalesa, que és música i és d'Artà, que es diu Luz, i jo li vaig passar una mica el que jo em vaig preparar tot i m'ha canviat moltes coses i m'ha dit... Em va fer gràcia perquè ara us ho explicaré, però la part del sàbar, no? Que és l'instrument aquest que jo li deia, aquest instrument es toca tot el Senegal, diu, és com si et digui, a veure Estel, si m'entens, és com si et digui que tot Espanya hi ha sevillanes, ah que no? doncs és el mateix, o sigui, si això és el nord, vull dir, ara us explico el que ella m'ha explicat, que és música, i que ha entrat molt de ple la música senegalesa, i ella és valenciana, porta 20 anys a Mallorca, però ha tingut contacte amb tots aquests instruments i els ha continuat fent des d'aquí, tocant des d'aquí. Al Senegal la música no és només un entreteniment, és molt part de la vida quotidiana, és memòria, recordar la identitat, no?, de quan éreu petits, no?, suposo, de cantar molt, de tocar molts instruments al carrer. Tu no, perquè vas néixer aquí pels teus pares.
1: Mon pare i mon mare.
2: El gènere més popular és el Mabalax, no?, que és aquest, el que ell em deia, que és molt rítmic i molt viu, que combina percussió tradicional amb sons més moderns com el pop, el jazz o el funk, i el gran protagonista és el sabar, que és aquest tambor que marca el ritme de festes, de celebracions, que fa gairebé impossible quedar-se quiet. Aquest és el que es toca més al nord?
1: Sí, i sí, també després que en xerrarem de tots els parts i tal, veureu que també s'involucra molt en molt d'àmbits dins la nostra cultura.
2: Val. I el que ell em va afegir és la cora, que jo ni en xerrava, perquè no ho havia trobat tant quan ho vaig estar buscant, però ell em deia, l'has d'anomenar, la cora és molt important perquè és un instrument que sona com una arpa africana, suau però amb un so profund, no? I que aquí apareixen figures que el toquen la cora, com en Sekou Keita, un dels grans mestres actuals de la cora, que ha portat aquest so tradicional a escenaris arreu del món. La cora està molt lligada amb els griots, que són músics i narradors, no, del carrer, i els guardians de la memòria oral. I també són molt importants els cors, no, en el cor, les veus col·lectives, perquè al Senegal cantar sovint és com una experiència compartida, no? És molt un cant comunitari. Que això també trobo que és com una filosofia que et fa... Jo com canto en grup em sento com millor, bueno, vull dir, els senegalesos són gent contenta, els veus?
0: Totalment.
2: I sempre estan contents.
0: Es compartir és viure millor. Exacte. I entendre
2: i
0: estar més present, no?
2: Tant en comunitat és una cosa que trobo que aquí fem poc.
0: Sí.
2: I és una cosa que ens hauríem d'emmirallar més en aquests països que tenen com més cants comunitaris, perquè fa que estiguis més content.
0: Així és.
2: I també són molt coneguts internacionalment noms com en Yo So Endur, que ha portat el so del Senegal arreu del món, i també destaquen en Baba Mal i Ismael Lo, amb estils molt diferents però igualment tots molt arrelats, no?
1: A casa meva és que ha estat més present en Yo So Endur.
2: Ah, sí, veus? Sí. Jo no sé ni qui és.
0: Sí, que és molt conegut. Sí, saps
2: tu
0: qui
2: també.
0: És.
2: Sí, millor. Jo.
0: Sí. És
2: molt
0: una
2: bé.
0: Cançó, bueno, sobretot té una cançó que és mundialment coneguda, que és aquesta que se diu Seven Seconds.
1: Sí.
2: Aquesta la posarem
0: super.
2: Al final perquè
0: sí,
2: la compartirem,
0: que
2: la pugueu escoltar
0: pena,
2: tots.
0: Perquè és mundialment coneguda i tothom, tot una connectarà amb aquesta cançó.
2: Així doncs, deixem la música, si us pareix, i anem a passar a l'apartat de literatura i cine.
0: Sí, idò, la literatura senegalesa, principalment la destacaríem perquè està molt arrelada a la identitat africana i al llegat també colonial, que forma part, evidentment, de la seva història, és forta i crítica alhora. Sobretot té tres noms imprescindibles, que són Leopold Sédar Senghor, que n'ha parlat abans Nestel, poeta i pensador, figura clau del moviment de la negritud. Mariam Mabà, veu fonamental de la literatura africana escrita per dones, de fet té una novel·la que es diu Una carta molt llarga, que la podeu trobar en diferents idiomes, la podeu trobar en català, en castellà, en anglès, en francès, o sigui, vull dir que està traduïda en diverses llengües, i és una novel·la breu, intensa, sobre la vida de les dones, l'amor, el dol i el paper femení de la societat senegalesa. És directa, emocionant i molt humana. Jo, de fet, vos la recoman, he llegit una mica l'argument d'aquesta novel·la i és prou interessant perquè si teniu l'oportunitat la pugueu llegir. Sheikh Hamoudou Kane, autor que reflexiona sobre el xoc entre tradició africana i modernitat occidental, també és un altre autor de referència. Així doncs, anem a parlar una mica del cinema senegal. El cinema senegalès està el...
2: El cinema senegalès és una de les més importants de l'Àfrica subsahariana, amb una mirada molt social i crítica. El nom essencial és l'Ousmane Sembène, ho dic bé? Ousmane Sembène, considerat el pare del cinema africà modern, que va fer pel·lícules valentes sobre el colonialisme, el poder, les desigualtats i com una mica la vida quotidiana. Recomanarem una pel·lícula, a veure si tu l'has vist, o que és Moulade d'Ousmane Sembène, que és un film potent sobre la lluita d'un grup de dones contra la mutilació genital femenina, que això és un dels grans temes que s'han tractat molt al Senegal i s'hi ha lluitat molt sobre la força col·lectiva per canviar tradicions. No sé si... Jo no l'he vista, però
1: no,
2: he vist que és una pel·lícula
0: de referència.
2: De referència.
1: Per exemple, a nivell de la cultura, cinema i audiovisual, jo, per exemple, a Senegal només veig teatres, que és com el que més veu la gent jove.
2: Ah, sí? Ah, sí. Molt interessant.
0: Mm. Sí, i tant.
2: Que bé,
0: i tant.
2: No?
0: Que hi hagi més cultura de teatre, perquè a vegades aquí és una mica més difícil, no?, el tema del teatre, però que en aquest país realment tinguin aquesta connexió amb el teatre i no tant amb el cinema és prou interessant. que la gent jove aposti.
2: I tant, i per... tant. Anem a fer l'apartat de miralls amb Sa Pobla, no? Sa Pobla i altres municipis de Mallorca, hi ha com una comunitat senegalesa molt present des de fa anys, sobretot vinculada a la feina del camp. I com que aquí a Sa Pobla doncs, hi ha molta feina del camp, també tenim la restauració, el petit comerç, i hi ha molt activisme social, i moltes famílies han com arrelat molt bé aquí. Han creat xarxes de suport fortes. Una de les organitzacions més conegudes que hem trobat que hi ha, ara tu Càdins dius si és així, és l'Associació Senegalesos de Mallorca, que treballa sobre suport mutu entre famílies, activisme cultural i educatiu, integració i convivència, i com organitzeu festes i trobades comunitàries de les vostres festivitats d'allà.
1: Sí, per exemple, les festes religioses que practicam, és vera que sí que ens han ajudat molt i els podem celebrar molt perescut a com ho celebrem a Senegal. Aquí, per exemple, a Sa Pobla, sí. L'Ajuntament, sí. Sempre ens deixen un espai per quan arriba el gamba, que és la festa dels morits, els puguem celebrar.
2: Quan la feu, aquesta festa?
1: A finals d'estiu. Estem xerrant per final de setembre, mà o menys.
2: Molt bé. I és la festa més important de l'any?
1: Juntament amb el que és el gamba i, i és això. Ara no m'ho sortirà la paraula.
2: Sí, si te l'haig de dir, no ho tenim bé.
0: Jo crec que no.
1: No, però... les festivitats religioses pues sí que ens ho deixen practicar.
2: Us ho deixen fer, que bé. Això és molt important.
0: Sí, és fantàstic perquè és una manera de també seguir arrelats a les vostres tradicions.
1: Sí, i sentir-vos a prop.
0: Efectivament, sentir-vos a prop de la vostra cultura, no? I tenir aquesta
2: opció. I fer ponts entre les dues cultures, home, tant, no? Construir convivència al final.
1: I els convidam sempre, cada any venen.
2: És molt divertit, Vull dir, conèixer... Anem a una festa d'aquesta, realment.
0: És divertidíssim perquè al final tens... en el teu abast una mescla cultural que no importa d'anar-te'n a Senegal, sinó que aquí no pots tenir l'opció, l'oportunitat de conèixer les vostres tradicions. Sí. Això és fantàstic.
2: Total, i quan et coneixes a gent com ella, que també t'ho expliquen també perquè xerren el mallorquí perfecte, i et poden fer comparativa, no? Per fer aquest plat aquí, això, l'altre i allò. També tenim UNICEF, que és una de les organitzacions mundials que més treballa, tinc entès, pel Senegal, i és una de les organitzacions més actives que ara tenim al país i que treballa molt el tema infància, crec. Després anem a passar a fer-te més preguntes ja més directes, ara que ja anem acabant, hem tocat una mica tots els aspectes del programa i t'hem anat coneixent així una mica cada que has anat fent, però ara sí que anem directament a fer-te preguntes ja una mica de com tu vares néixer aquí.
1: Sí, exacte. Jo i el meu germà vàrem néixer aquí. Som tres germans.
2: Sí.
1: Un va néixer a Senegal i els altres dos ja vàrem néixer aquí.
2: I els teus pares van venir directament a Sa Pobla?
1: No, primer mon pare va venir aquí. Bé, primer va arribar a França. I de França.
2: Va començar a França. Clar, imagino que molta gent deu emigrar primer a França, que és com...
0: Sí, jo crec que també per un tema idiomàtic, no? Exacte. Que això pues, facilita en el final moltíssim més el tema de l'idioma moure-te.
1: Sí. I després ja va venir aquí a Mallorca.
2: Veure-hi moltes possibilitats de feina, no? I una illa tan bonica com és Mallorca.
1: Sí, en plan, cada... la comunitat que va crear, per exemple, molts amics que té un pare aquí, ell va arribar, se varen trobar aquí, se varen ajudar amb el que estem a feina, i primer se varen establir ells només, i després sí que ja varen dur les seves dones, com a mare va venir
2: van venir més tard.
1: Exacte.
2: Clar, normal, primer vens, comences a fer feina i
0: quan estàs establint
2: que pots tenir un allotjament i que pots portar tota la família, portes la família. I com vius aquí tu la identitat senegalesa? Tu et sents que realment us deixen espais? Esteu contents de poder mostrar la vostra cultura? O tens alguna part que vulguis reivindicar amb alguna prohibició que dius no, aquí ens sentim vetats amb algun tema o no? Podeu...
1: Jo crec, no, ho podem practicar lliurement. Jo crec que la veritat és que ens han donat moltes facilitats per el que t'he dit abans, que de bé. Practicar els nostres rituals i les nostres festivitats. I en general, jo crec que no tenim cap queixa sobre això. Fins i tot quan han vengut ens han respectat, s'han volgut interessat, estan volgut integrar la nostra cultura i la religió. Sobre.
2: Hi ha una comunitat gran, a la poble.
1: A la poble sí. A la poble sí, només que, per exemple, si te'n vas a l'Arenal, allà sí que és més gros.
2: Ah, sí?
1: Sí, jo, per exemple, form part d'un grup de joves que quan ve la nostra festivitat d'estijans, que és el gambo, nosaltres som els que ajudam i anem repetint, menjar aigües i anem ajudant. I
2: ah, jo, que bé.
0: Ah, que interessant.
1: La majoria són de Serena a La Palma.
2: Està molt bé poder-ho explicar i poder-ho celebrar, perquè després jo no sabia ni què era la taranga.
0: No, jo vull tampoc, dir, però m'ha semblat superinteressant. Aquestes festivitats que vosaltres feis estan obertes a que altres persones, diríem que no siguin estrictament de la vostra cultura o la vostra tradició, puguin simplement per observació, per disfrutar, per participar de la festa, estan obertes a tothom?
1: Sí, qualsevol pot venir i el que feim és, hi ha un munter de menjar.
2: Jo crec que vindré.
0: Sí, jo crec que també us apuntarà per això.
1: I sí, tothom està convidat i la veritat ja, se fa aposta gran perquè
0: aposta perquè tothom hi pugui participar, no? Al final també segueix connectat una mica la vostra essència, no? de poder participar, de que tothom sigui benvingut, no?
1: de
0: compartir, sí. Molt interessant, molt interessant.
2: Molt bé, o sigui, tu has fet tota l'escola primària i l'escola secundària i ara estàs
1: a la universitat.
2: Ara estàs ja a la universitat i què estudies?
1: Primer de carrera de turisme.
0: Ah, molt bé. Benvinguda a l'escriu.
2: Calla, que això no ho sabia.
0: Molt bé.
2: Doncs
0: les dues venim d'aquí.
1: De turisme.
2: Les tècniques de turisme, que ens hem especialitzat en turisme responsable
0: amb
2: els anys, i turisme cultural, literari, o més, i allò més artístic, però vull dir que...
0: Però aquí estem.
2: Sí, sí. Molt bé, doncs, si has d'anar a fer les pràctiques, ja saps. Nosaltres encantades de tenir algú que estudia turisme i que ve d'una cultura senegalesa que aporta molt, no?
0: Vaja.
2: Ara anem a fer la part dels esports, que sempre ens la fan Tomeu des d'Artà, que és el nostre especialista en esports. Endavant, Tomeu.
0: Efectivament.
3: Idò, sí, moltes gràcies, Estel, i moltes gràcies, mare. No som especialista del tot, però bueno, sí que domini alguna coseta. En tot cas, sobre els esports de Senegal, l'esport és un orgull i identitat, podríem dir. El futbol, com per molts llocs, és el més popular. La selecció de futbol del Senegal és símbol nacional, lògicament, i la victòria a la Copa d'Àfrica de Nacions 2021 va ser una celebració immensa, com no pot ser d'altra manera. També brilla, però, com a cosa curiosa, la lluita senegalesa, que combina tradició ancestral i autèntic espectacle social. I per descomptat, el país és mundialment conegut per, o era, el manco pel Rally Dakar. Durant molts d'anys, aquesta cursa llegendària acabava a Dakar, i el nom de la capital va quedar per sempre lligat a una de les aventures més dures del motor. El Rally Dakar, conegut popularment com a París-Dakar, va deixar de passar per l'Àfrica i, per tant, de finalitzar Dakar al Senegal, per una combinació de motius de seguretat i riscos geopolítics. A partir del 2009, el Rally es va traslladar a Amèrica del Sud, mantenint el nom Dakar per tradició. Des del 2020, la prova es disputa a Aràbia Saudita en nous paisatges desèrtics i recorreguts adaptats. Per tant, això és el que podem dir relacionat amb l'esport senegalès i, en definitiva, amb aquest resum.
0: Sí, i una mica també el que parlàvem abans, Cadi, tu mos comentaves que Senegal està molt vinculada en els esports, no? Tenim la Lliga d'Àfrica, no? La Copa d'Àfrica, que a més Senegal va guanyar l'any 2021, pot ser? Sí, no m'equivoc, i que va ser tot un aconteixement. Després també tenim el Rally Dakar, que també és un esdeveniment importantíssim, el que passa que ara ja es veu que ja no se fa Dakar, el que passa que sí que manté el nom d'origen, no? Com us pots explicar de tot això?
1: Jo, per exemple,
0: i també d'aquest esport que tu abans mos comentaves, no? De
1: l'ambo.
0: Exacte.
1: D'aquest sí que vos en puc parlar un poc
0: endavant, més. Endavant.
1: I bàsicament hi ha, segons una ciutat que hi ha a Senegal, i se presenten com una candidatura i si te fas famós i tens la fama de que és fort, s'ha de tenir unes condicions físiques especials, perquè és un esport de lluita. I per exemple, jo te puc dir és que a casa nostra seguim la majoria que és en Bala Gay, i és molt important, ja està un poc major, d'aquí poc se retirarà, però és vera que hi ha una cultura darrere, s'està perdent poc a poc, però sí que és vera que jo he, a casa meva ho hem viscut, la veritat, i el meu germà està loquíssim per el Lambo, fa poc en va haver un i a casa nostra estava ple de gent.
0: Ostres, sí. O sigui que sou totalment seguidors d'aquest esport, no?
2: Sí,
0: que interessant, que interessant.
2: I molt bé, ens vols recomanar la cançó com tancarem el programa, ma?
0: Sí, la cançó que tancarem el programa és titulada Seven Seconds d'en Yusu Dor, en Nador, perdó, i res, i crec que és una cançó que tots els nostres oients connectaran, la disfrutaran i tindran aquests minutets de traslladar-se en aquest meravellós país que també m'ho ha explicat na Cadi, una gran col·laboradora que han tingut avui al llarg de tot el programa, no, que t'agraïm molt,
1: gràcies,
0: que hagis volgut participar. I
2: bé, anem enfilant aquest tancament amb el Senegal, que és un país que no es deixa resumir fàcilment perquè hi ha molt a visitar. Us convidem a tots, com ha dit en Christian, a visitar-ho, perquè és moltes coses alhora. És ferida, celebració, memòria i futur, és mar i pols, molt de pols, que sí, que hi ha molt. És una ciutat i comunitat alhora. Poesia i resistència, que no definiríem a vegades quan penses en Senegal, i he quedat parada de la de poetes senegalesos que hi ha, jo que m'interessa molt la poesia. És un país que canta, que pensa, que balla, que lluita i que acull, un país que ens recorda que la cultura no és un luxe, és una forma de dignitat i d'identitat, que quan és viva no tanca, obre. Viatjar fins al Senegal, encara que sigui amb la imaginació i la ràdio, és acostar-se a una manera profunda i vella d'habitar aquest món, realment. Ens acomiadem amb gràcies a en Wolof. A veure si ho diré bé, eh? Jerejef. Ho he dit bé?
0: Sí. Molt bé, molt bé.
2: Doncs això, Jerejef a tothom, gràcies per viatjar amb nosaltres, motxilla feta i el cor una mica més ple, que els vents del Senegal us acompanyin, gràcies a Ràdio Sa Pobla, a Àngels i a tot l'equip tècnic que ens han donat suport per gravar aquest programa. Ens veiem en el proper programa, fins aviat, motxilla i pau.
0: Adeu, gràcies a tots.
1: Gràcies.
2: Adeu.

0: 21 anys amb tu.
1: Incacentro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
2: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3 en joc. Endavant, Toni Terrades.
3: Bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a un diumenge apassionant. A partir d'ara i fins les 9 del vespre viurem a IB3 Ràdio 4 partits importantíssims. A les 2, el Mallorca juga mitja permanència contra el Villarreal a Somos. A les 6 de l'hora baixa, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà la quarta final consecutiva de la Champions. El rival serà l'Sporting de Portugal. A les 7, l'Atlètic Balears iniciarà el camí de l'ascens a Primera Federació al camp del Corujo, i amb aquest mateix objectiu, el de pujar a Primera Federació, el Poblense visita ara mateix, des de les 12, el Numancia. Xisco Ribas, bon dia. Ha començat el partit a Los Pajaritos?
4: Bon dia, Toni. Just ara acaba de treure Interpons, acaba de començar el partit entre el Numancia Sòria contra el Poblense, aquest partit d'anada del play-off, de la semifinal del play-off per pujar a la Primera Federació. Té la pilota el porter del conjunt de Sòria, Ivan Martínez. Acaba de començar el partit i el conjunt d'Òscar Troia, que cercarà amb l'animació de 80 poblers que s'han desplaçat a les graderies de Los Pajaritos, cercarà treure un bon resultat en vista el partit de tornada del diumenge que ve al Municipal de Sa Pobla.
3: De moment, empat a 0 entre el Numancia i el Poblense. A Somos s'espera d'aquí uns instants una gran rebuda al Mallorca partint cap a l'estadi. Toni Fuster, bon dia. Arriba ja el conjunt de Michelis.
5: Bon dia, Toni Terrades. Hoy en Esport 3 en joc, efectivament, d'aquí uns instants ho faran el futbolista del Real Mallorca. Arribaran en l'autocar oficial 1.000 persones aproximadament en aquesta rebuda. S'ha fet un gran passadís, s'ha fet estan escoltada la policia ara mateix, també cotxes que encara, perquè no s'acaba de tancar encara el trànsit, suposo que serà d'aquí uns instants, i com dic, l'autocar del Real Mallorca a punt de sortir ja de l'hotel de concentració per d'aquí uns 7-8 minutets d'arribar a aquest estadi Somos.
3: Miquel Verger, bon dia. Més o manco gent que el dia de l'Espanyol?
6: Jo crec que més, Toni, i encara queden uns minutets. I si l'altre dia xerraven de 700-800 persones, jo crec que avui podrem arribar a més de 1.000 segur, i no sé si podríem arribar fins i tot a unes 1.500 persones, 1.500 aficionats que saben que volen donar suport al seu equip, perquè saben que avui és un dia clau en aquest partit contra el Villarreal per la permanència del Mallorca.
3: El punt de connexió està a Los Pajaritos, també a l'estadi de Somos, però avui Marta Sampas en aquest diumenge, bon dia, viurem moltes més coses.
7: Sí, amb aquesta primera divisió que s'avançarà ja divendres, però també amb aquesta anada del Poblense a Numancia, amb les Champions, a les 6 de l'hora baixa, l'Illes Balears Palma Futsal, quarta final consecutiva europea del conjunt mallorquí contra l'Sporting de Portugal, ho viurem també aquí a IB3 Ràdio, i a les 7 l'Atlètic Balears, que com el Poblense afronta avui el partit d'anada d'aquestes semifinals per l'ascens, en el seu cas el camp del Corujo, també ho seguirem ja de cara al cap vespre. Avui vespre, ja més tard a les 10, Gemma Triay i la seva companya del Fibrea juguen una nova final, la setena, la cinquena consecutiva contra Paula José María i Beatriz González. Les tres darreres les han guanyades les José María i González, però Triay i del Fibrea cercaran avui aixecar el títol. També ben pendents de motociclisme, el Gran Premi de França, el circuit de Le Mans. D'aquí uns minutets començarà la cursa a Moto2 amb Izan Guevara, que surt des de la primera posició, i a partir de les 2 la cursa MotoGP, ben pendents de Joan Mir, que sortirà des de la novena posició.
3: I també bon dia, Joan Gabriel Bausà, com estàs en un dia tan apassionant com el d'avui?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Orteguita. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: fotos te, te fas pel sí. seu Instagram a Itàlia. Ah. Ah, vaya book que te fas, eh?
1: Juan Gallà,
0: xaval. Jo te passo per tenir-me d'amic.
2: Ara, ara vaig a mirar-les.
3: T'estimam així com ets.
4: Exacte, ja, no, no queda d'altre, Emma.
3: Però vaja, no queda d'altre. Però vaja, ja vos diré que no, no som protagonista per el book de fotografies que faig en els viatges. Eh? Faig una i llestos per no, recordar exacte. Els llocs on he estat. Eh? No, no som cap influencer, no passa res.
0: Perquè no, no vols.
4: Per la feinada que feis, que per la feinada que feis i vos mereixeu això. Jo és que m'interessa moltíssim, perquè a Itàlia se menja molt bé.
0: Bueno, conta-vos un poc
4: què s'ha menjat.
0: Se que han menjat, que se pot veure Pésaro, val la pena anar-hi. Clar.
3: Sí, ja. Fes les maletes i viatjar sempre val la pena. Mira, sí. Hem vist un pavelló, que està molt bé.
4: Sí.
3: Està molt bé. Hem vist l'hotel de concentració de l'equip, que també està molt bé.
4: I què més?
3: Hem vist el nostre hotel... Que està bé.
5: Està com està.
0: Està com està.
3: Correcte, i hem vist les vistes de la platja preciosa, que plou i ja està. Tornarem a fer una mica més de turisme.
4: Però a menjar, a menjar, Emma.
2: Na Marta Sampar vol saber que... Quin plat t'ha encantat?
4: Lasanya, tortellini, fettuccini,
0: pizza.
3: Mira, Marta, no me coneixes tot el que m'hauries de conèixer. Si me coneguessis, sabries que no, no som especialment cuinera i aquestes coses no se m'adonen molt bé.
4: Què vol dir? Però...
3: Si voleu saber res del tema culinari, aquí tenim un Gabriel Forte, que vos ho sabrà dir perfectament.
4: No, tu has de triar el mateix que tinc ara.
2: Quina foto, que diu Juan, quina foto. Quina posa en sa pilota de futsal.
6: Clar. Anem a ser una professional quina en tots els sentits.
2: Sí.
6: Emma Calzina, sense Ribillos, se pot guanyar la final, no?
3: Sempre se pot guanyar la final. Es ve que és una baixa sí, és que... molt important, importantíssima. Diria que una de les baixes que més mal poden fer aquest equip, no només pel potencial que té aquest jugador, no, que no han de descobrir això. Res en aquestes alçades, sinó per l'experiència que té Mario Ribillos en el món del futbol sala i especialment en aquesta competició. Per qualque cosa li diuen Mr. Champions, no?
2: Sí, sí.
3: Però vaja, les lesions arriben sempre en el moment menys oportú, ha tocat ara i sense ell el Palma haurà d'intentar aixecar aquesta copa. Nosaltres som aquí per contar-ho i esperem que el desenllaç sigui favorable a Palma i demà poder tornar cap a Mallorca ben prest, per cert, tornarem sense dormir, no me faço moltes preguntes demà perquè no estaré així com toca, però bé, esperem que tornem en sa copa i si és així haurà pagat la pena venir fins aquí.
6: Clar que sí. Quanta gent d'aficionats de l'Illes Balears Palma Futsal hi ha per allà, Emma?
3: I doncs mira, te diria que entre familiars i aficionats una quarantena, una cinquantena, però també he vist en els espectadors de IB3 Televisió i també tots els oients que tenen un programa que avui no se perdin l'informatiu migdia perquè explicant la història de dos aficionats, només dos aficionats del Palma han estat els privilegiats de poder ser les quatre Final Four, varen ser Palma, varen ser també Armènia, varen ser Alemans i avui són aquí a Pésaro, així que no se perdin perquè explicaran la història de que dos aficionats, només n'han trobat dos, que han pogut fer les maletes i visitar aquestes quatre ciutats, així que avui a IB3 Notícia migdia, que ningú s'ho perdi, que passaran un gust d'escoltar en aquests dos aficionats.
6: Clar que sí. Emma Calzina, com sempre, és un plaer, que
4: gràcies,
6: formis part d'aquest programa, ja ho saps.
0: Sí, torna quan vulguis.
3: Sempre que vulgueu tornaré.
4: Gràcies.
3: Veu que vinc.
2: Molt bé.
0: Ve alerta, perquè el Miqui està tocat.
4: Miqui Berger, necessitarà un recanvi.
0: T'ho donat una cridada.
3: Què li passen a Berger?
4: Bé, que té... De poder caminar, saps?
2: Està jugant... Juga infiltrat.
0: Juga infiltrat. Molt infiltrat.
7: L'altre dia m'estava escrivint amb Emma i li dic, no, estic aquí en el llit, i ella pensava que estava en el llit, saps?
0: De què?
7: I és que no m'ho podia moure. Però com que no va demanar, no li vaig explicar. Però...
6: Clar. Bé,
3: coses, només demà fins on se pot demanar. Jo si me diuen que estan en el llit.
4: Que quedi clar que són amics, tampoc vinc de passar aquesta ratxa, Emma, molt bé.
6: Emma, moltes gràcies.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: camiseta, calzón y calces grogues al Villarreal de Marcelino García Toral, un Marcelino que recordan ja fa dies que va anunciar que no continuaria amb el Juli Martí en el conjunt groguet.
1: Sí, evidentment, i això pot passar factura també, perquè una vegada aconseguit l'objectiu, segurament encara tenien la possibilitat o cercaran intentar quedar segurament tercer classificats, inclús arribar al Madrid, cosa que serà molt, molt, molt difícil, però crec que això pot afectar els jugadors i segurament també Marcelino intentarà rotar d'aquí a final de temporada també pensant un poc en els jugadors que han jugat més minuts, els jugadors que han tingut menys participació i els jugadors que han de jugar al Mundial.
0: Bufanda del vent, bufanda de l'aire, Miquel Berger, un color especial per al partit que així també ho requereix.
2: Ho va dir Martín de Michelis, ho va dir en bon mallorquí, demà tothom de vermell i d'avui moltíssima gent que vestirà de vermell per donar suport al seu equip. Moment de fotografies del Villarreal, moment de fotografies també del Mallorca amb els nins de la, amb els atlots de la Fundació del Real Mallorca, i un parell de dades que contrasten moltíssim les estadístiques entre el Mallorca, Villarreal i en García Verdura. García Verdura ha dirigit 7 partits al Mallorca en primera divisió, només ha perdut un, però en el 7 ha començat perdent amb en De Michelis. El Mallorca, tots els partits jugats de l'Espanyol, comença guanyant, i en Marcelino i aquest Villarreal és l'únic equip que si marca no el remunten, així que qualcuna d'aquestes estadístiques avui s'ha de rompre.
0: L'Ubu vol acompanyar el Pirata a la punta d'atac i recordem la baixa de Pablo Maffeo, Mateu Morey, Mate, que per cert va dir Martín de Michelis que és el jugador més disciplinat de la plantilla del Real Mallorca,
2: disciplina
0: arriba
2: alemanya,
0: sempre puntual, eh?
2: Disciplina alemanya, va
0: disciplina alemanya, sempre sí. Arriba el primer en els entrenaments, és puntual i té un gran apreci, i avui s'ha guanyat també la titularitat. Acompanyarà per tant Mateu Morey a un lateral, a Mojica per l'altre costat, i anem a veure Menci també compleixen en condició amb Valgent i Mascarell en aquest eix de la defensa. Conjura del futbolista del Real Mallorca i del Villarreal. Ja passa poquet de les dues del migdia.
2: Serà una bona entrada, boníssima entrada.
1: Molt bona entrada, sí, sí.
2: Fregarem tal volta els 22, ja veurem.
0: Continua entrant, eh? Moltíssima, sí, de gent també en aquest torns.
3: Recordant que el partit l'ofereix Movistar, i això significa, Marta Sampas,
4: i de perseguir la retransmissió d'IB3 Ràdio, d'àudio d'IB3 Ràdio, heu de posar és que estic sense menjar, perdoneu, Àudio 4 al vostre televisor, i sentireu la narració del millor d'Antoni Fuster.
3: Diu que està sense menjar, com estan tots, com
4: no,
3: estan
4: però
3: tots,
4: jo
3: tots. Però a part ha tingut una setmana, sí. Tenim en Miquel Berger i en Marta Sampas infiltrats, però Àudio 4 de Movistar, quan se li entrega, sí, Miquel Berger, el premi a millor entrenador del mes d'abril a Martín de Michelis.
2: Demans d'una llegenda com a jugador, Miquel Àngel Nadal, que recordem va dirigir també un partit com a entrenador a primera divisió contra Osasuna. De Michelis, que ho agraeix, segurament, jo crec que un entrenador per Lluís
1: no li fa cap gràcia.
2: Hauria agraït millor que no li donés.
1: No li fa cap gràcia. Sí, sí. I tal com és ell, crec, sí, que menys.
4: Ha concurs
1: que els agradaria.
4: És de color groc, és un premi, no?
3: Per això, si és camins blanc, que queden, eh?
1: Per posar l'exemple, en Lluís García Plaza, que hi xerrava la roda de premsa després de Sevilla, segur que li encantaria això.
2: Sí.
1: Però en De Michelis ja t'he dit jo que no.
0: Com és el partit! A l'estadi Son Moix, treu el Mallorca, posa la pilota ja en joc, el Mojica, que juga amb Omar Mascarell, Mascarell de moment emplanta la pilota al joc, jugant a la dreta amb el seu company Martin Valli, l'eslovac, que arreu la pressió d'Oluwasei en aquest atac, alerta que volen robar la pilota en aquesta primera acció, i Mascarell ha hagut de ficar el peu per evitar que Lleofe arribada una pilota perillosa dintre de l'àrea. Primer corner del partit favorable al Villarreal.
1: Sí, a més una pèrdua de pilota de Mateu Jaume, de Mateu Moreu, justament la primera pilota, que quan durs molt de temps sense jugar, iniciar bé el partit, iniciar amb les primeres pilotes en confiança, i justament ha tingut aquesta errada.
2: Haurà de ser la segona.
0: Tomàs Partey agafarà la pilota, la responsabilitat del futbolista del Real Mallorca, això que ja ha plogut, ja han passat d'anys, així mateix que toma va ser futbolista de l'equip mallorquinista. Atenció, per tant, en aquest corna.
2: Va coincidir amb en Gerard Moreno, que ja han tots dos cedits.
1: Sí, tots dos estaven en l'equip.
0: De la porteria que defensa Leo Roman. Trauran curt per a Saki.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster. IB3 Ràdio Ost. Jocna.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Les novetats discogràfiques.
3: Obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

vaig renovar el teu armari amb estil. Em van al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En van té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
1: IB3 Ràdio és Dial.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Estàs a l'hora en òrbita.
4: Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Jungle School. ¿Y tú?

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia, començam aquest butlletí amb informació de servei referent al trànsit, perquè ara mateix hi ha retenció a la via de cintura de Palma en sentit cap a l'aeroport, cap a l'autopista de Llevant. Es pot veure al final del partit del Reial Mallorca que ha disputat a Son Moix i que, per tant, continua amb la fase de sortida dels aficionats i de retorn cap als seus llocs d'origen. En una altra línia d'assumpte, continua Tenerife el desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer on hi havia infectats d'antivirus. El desembarcament es va fent en grups i nacionalitat i després d'assegurar-se que no tenen símptomes. Els darrers en sortir seran els australians demà, per mort que l'avió que els ha de recollir i traslladar al seu país no arribarà a les Canàries fins aquest dilluns. Els 14 espanyols, que havien estat els primers a desembarcar avui de matí, ja són a l'hospital madrileny Gómez Ulla, després de volar a la capital espanyola en un avió de l'exèrcit. Ara s'obri per tots un període de quarantena, comptat des d'avui o des del dia que la darrera persona simptomàtica va abandonar el vaixell, segons el criteri de cada estat. Mònica García, ministra de Sanitat.
2: Se les realitzarà les diferents proves de la PCR, se les repetirà, en el cas del protocol en el Gómez Ulla, a los 7 dies. I en funció de si apareixen casos o no apareixen casos i si és positiu o és negatiu, pues ja iremos tomando les diferents vies del protocol. Creo que estamos cumpliendo no solamente con las expectativas, sino que estamos cumpliendo con el orgullo que tenemos de ser un país que se puede hacer cargo.
1: I presó per dos homes denunciats per violar una turista que hauria estat drogada prèviament per ells a Manacor. La Policia Nacional n'ha informat avui, però l'agressió sexual va ser el dia 1 de maig. Els dos investigats van ser enviats a presidi de manera provisional aquest dilluns per un jutjat de guàrdia de Manacor. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut, ha fet saber avui que ha detingut durant el mes d'abril 11 persones acusades o investigades per ser els patrons de 16 embarcacions irregulars, segons els investigadors, arribades durant el mes passat a les Illes Pitiüses. 10 d'aquests detinguts ja han ingressat a la presó, també de manera provisional. I 694 persones, entre les quals 58 dones, s'han inscrit a les oposicions per cobrir 86 places del cos de bombers de Mallorca. La convocatòria, diu el Consell, ha de servir, entre d'altres, per cobrir la necessitat de personal del parc en construcció de Santanyí. I quant als esports, futbol, primera divisió, el Reial Mallorca, per ventura ho heu estat escoltant en directe per aquesta sintonia, ha empatat a un gol a Son Moix contra el Vila-Real, gràcies a un gol de Muriqui, i haurà de continuar treballant per la permanència amb 3 partits en joc a l'espera de ser jugats, volem dir, el primer dimecres a Madrid contra el Getafe, i 9 punts, per tant, en joc fins la darrera jornada del 24 de maig. Martín de Michelis, entrenador mallorquinista.
3: El 24, este estadio tiene que estar repletísimo de gente, llenísimo de gente. El 24 tiene que venir todos los mallorquines, todos los que apoyaron durante todo el año, los que creyeron más, los que creyeron menos, los que siguen creciendo y hoy nos dieron un grandísimo recibimiento. El 24 de mayo tienen que estar todos acá y poder abrazarnos al final del partido, habiendo competido y luchado estos últimos 3 partidos como merece el Mallorca.
1: I en ciclisme, tercera etapa del Giro d'Itàlia, en final a la capital búlgara de Sofia. El pilot ha arribat agrupat i a l'esprint, i l'artenenc Enric Mas continua a la general en novena posició, a 10 segons de la líder, l'uruguaià Guillermo Silva. En motociclisme, el pilot del barri palmesà de Sindioteria, Ivan Guevara, ha guanyat avui a Le Mans.
4: Hola a todos los que estáis escuchando Radio Arta. Soy Ani Gartiburu y os mando un petó molt gran, un beso enorme y nada, que os vaya todo muy bien.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, Congo.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agendes o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabron!
3: Un angelito ahí, no decorado.
4: Sí, cansa molt.
5: La banda.
4: Perdó.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: Muchas gracias.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Branca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

fet dels mocadors que volien ser bandera, que n'hem fet d'aquells colors

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.